0: 106 FM.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.
0: Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I els que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda
1: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: són les 7. Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.

òbviament també a la música i en concret amb aquesta que estàs escoltant i que s'ha fet viral, creat amb intel·ligència artificial i que es va publicar el gener del 2026 amb la veu de l'artista ruandès Elvin Sina. Són Sikon Boys, Let Me Be. Així comencem la programació de Ràdio Pineda avui dimarts, matí del dimarts 4 d'agost.

0: Gràcies per seguir-nos i per acompanyar-me un matí més. El meu nom és Olga Digue.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: Seguim ara amb Ana Mena, Petito. A més, Katy Perry, Matt Carter, Michael Jackson, molta més música que tenim preparada.

0: bé que sona Matt Carter, Turn the Lights Off. Anem arribant a un quart de nou del matí. Aquesta hora a la punt del dia. Et recordem que avui dimarts hi ha aquesta trobada de l'entitat Joventuts Màgiques a 8:15 del vespre i que organitza Can Gelpí. És un espai lúdic, una trobada d'aquesta entitat en què també serveix per socialitzar entre joves adults amb l'objectiu de poder gaudir jugant a jocs de taula. Joventuts Màgiques, avui a partir de 8:15 de la tarda a Can Gelpí. Bé, també recordar-vos que ja podeu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda a Can Comas al preu de 8 euros. La samarreta és de color blau fosc, on es pot veure el dibuix del resonet i també les lletres Pineda de Mar en color fluorescent perquè es pugui veure a la nit. La podeu comprar a Can Comas els matins, de dilluns a divendres, i també les tardes de dilluns i dimecres. I un apunt més per recordar-vos i recomanar-vos aquesta exposició Pinzellades de Gaudí que podeu visitar a l'aparador de Can Comas. Aquests dies és l'espai creatiu de Pineda que exposa, ja diem, una mostra molt bona, molt recomanable que l'aneu a veure. Està dedicada a Antoni Gaudí i reuneix 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu d'Antoni Gaudí. Molt recomanable aquesta exposició que ha fet l'Espai Creatiu i que podeu visitar a l'aparador de Can Comas.
1: Ràdio Pineda. Energia positiva.

És el PYT, el Pretty Young Thing de Michael Jackson, cançó d'èxit que la trobaràs a l'àlbum Thriller l'any 1982, escrita per James Ingram i Quincy Jones. Va ser tot un èxit als anys 80 i a més els cors comptava també amb les germanes de Michael Jackson, la Toya i Janet Jackson. Cançó dels 80, que a Ràdio Pineda també dediquem al Club dels 80 el diumenge al matí i que també doncs, pots formar-ne part d'aquest club. De seguida, la previsió del temps amb Jordi Pérez a 8:45 del matí. Abans, temps per assaborir el nou èxit de Max Navarro. Es diu Inigualable.

0: Dos quarts a 9 del matí, aquesta hora ens interessem pel temps que anem seguint dia a dia en aquest espai a dos quarts a 9 del matí amb Jordi Pérez. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Anem suant ja de bon matí, anem malament.
1: Sí, sí, sí, comença el dia fort, eh? Perquè déu-n'hi-do quina matinada més xafogosa. Vaja, nit tòrrida. Avui, en juliol hi va haver per ell una o dues de nits, que vol dir de 25 graus en amunt. Avui també ha caigut una mínima de 25 al centre de la vila, fora del nucli urbà 23, però també humitats del 85-88%. Buah, qui no tingui els aires condicionats, doncs es passa malament, perquè és que no se belluga ni una fulla. És que això és xapó. Aquest còctel 25-26 i humitats 85-88, doncs dona 33-35 de xafogó, fins i tot en hores de matinada, o sigui, amb això ja ho diem tot. I bé, després d'ahir un dia doncs, de sol, de nou, una jornada infernal, de nou, quin sol i quina xafogó, quines humitats tan elevades, amb bona mar en conjunt, i efectivament, mentre aquí feia una calor insuportable, doncs en zones interiors es carregaven ruixats i tempestes. A partir del migdia tarda es va disparar l'activitat convectiva, tempestes entrant des de l'Aragó, afectant algunes comarques de Lleida i també sobretot a l'àrea del Solsonès, a l'Urgell, Déu-n'hi-do quines tempestes. Bé, ho han vist en els mitjans televisius, aquestes pedregades de 3, 4, 5 centímetres de diàmetre a la pedra. O sigui, imaginin-se amb quina mala bava descarrega les tempestes. I això és el que ens fa por. Això, la pagesia, ho temem, perquè això, no sé, patarà d'una manera o altra. Ara no, però de moment, vés a saber si la segona quinzena no arriben aquestes temudes tempestes d'agost, perquè aquesta calor, això, ha de patar per un cantó o un altre. De moment no serà el cas, de moment les tempestes quedaran restringides en zones interiors, però bé, anem en camí, perquè les condicions, hi ha un caldo que latent, que està esperant, fa un xup-xup, que a la que hi hagin condicions favorables, doncs de ben segur que tindrem tempestes violentes. I bé, com deia, mínima altíssima, ara veiem 4 nuvolets prims. Per cert, ahir vam medir la temperatura de l'aigua del mar, 26 graus, marca la temperatura de l'aigua a la platja Pinedenca, a 50 metres de distància i a un metre de fondària. Ha baixat mig grauet respecte al dilluns passat, però bé, es manté alta. I bé, estem veient 4 nuvolets prims, s'han de desfer, dominarà el sol avui, i encara restes d'aire fred en alçada. Això voldria dir que a partir de mig matí, migdia, amb l'escalfor del sol, ja escalfor de sobres, ràpid creixement de nuvolades. Avui les tempestes no tan dinàmiques com ahir. Quan diem dinàmiques vol dir aquest desplaçament ràpid, de traslació. Ahir viatjàvem de sud-oest a nord-est en moviment, viatjant amb rapidesa. Avui no, avui són tempestes estàtiques, avui creixeran les nuvolades estàtiques, descarregaran el costat s'entornant a formar. Avui és diferent, la inestabilitat és més estacionària, podríem dir-ho. Zones favorables, doncs mirin, extrem sud, Montsià, Baix Ebre, prelitoral de Tarragona, Conca de Barberà, zona de Prades, l'Anoia, potser els Vallesos, Catalunya Central, sobretot la Serra Transversal, Ripollès, la Garrotxa, la Selva, Osona, potser ara del Montseny, totes aquestes zones de muntanya, doncs a partir de migdia veuran que creixen els castells i des de Marina veiem doncs aquestes torres que creixen i doncs hi ha primeres hores de la tarda, doncs primers xàfecs en aquestes zones, doncs de sempre, localment intenses, poden deixar calamassa o pedra. I les més intenses avui creiem sobretot la Selva, Osona, Ripollès, la Garrotxa, la Serra Transversal, bàsicament és on poden recollir-se els registres més destacats. Mentre estigui descarregant aquests xàfecs en aquestes zones, doncs en zones de costa, doncs pot lluir un bon sol. Potser a la tarda apareixen 4 núvols prims, que són les encluses d'aquestes tempestes desfetes, les desfetes d'aquesta inestabilitat. També a l'avançada de la tarda al vespre no descartem que es formin nuvolades cap a les comarques de Lleida, també amb algun xàfec o una tempesta irregular. I evidentment a tota l'àrea del Pirineu també no descartem també un nucli tempestuós. I tot plegat amb calor intensa. Avui lleugers ascensos, sobretot extrem sud, zones litorals, prelitorals, poden pujar 1 o 2 graus respecte a ahir. Ahir la màxima fregant els 30 graus, doncs avui si fa igual, amb humitats altíssimes, segurament que no baixarem del 80%, per tant es presenta una altra jornada xafogó extrema, situació adversa. Quan diem situació adversa, què vol dir? Doncs que el còctel entre la temperatura ambient i la humitat, doncs vol dir que estarem per sobre dels 40 graus gran part de la jornada. O sigui, això és situació de, no direm perill, però d'alerta, no fer exercici físic perquè hi ha un desgast, hi ha un el cos no transpira i hi ha un cansament que el cos es veu obligat, doncs, a treballar més al compte, podem dir-ho. I no és bo, insistim, fer esforços ni exercici físic perquè hi ha una suada descomunal i hi ha perill de deshidratació i agafar cops de calor, bé, etcètera. Però el còctel és aquest, eh? També xafogor intensa cap a zones interiors del prelitoral, que també notaran de valent el que és la xafogor. I bé, així transcorrirà el dia. Vents fluixos, una mica de llevant, xaloc, la mar estarà en conjunt tranquil·la, una mica lleugera mar de fons al bot de l'aigua. Demà serà dimecres, i demà dimecres hem d'esperar un dia de sol, quatre nuvolets prims de bon dematí, la inestabilitat disminueix, demà si hi ha algun ruixada, una tronada, serà a l'àrea del Pirineu, una exclusiva, creiem. A la resta, estabilitat, domini del sol. De nou, petits altibaixos a les temperatures, en alguns indrets lleugers ascensos, en d'altres lleugers descensos, però en fi, calor intensa en zones interiors, xafogor sufocant de nou a la costa. Dijous i divendres és probable que augmenti una mica més la inestabilitat, del ruixar les tempestes poden afectar més zones, sempre preferment zones interiors, no ho veiem, la situació no ho veig, no ho veiem clar, que arribin a la costa. Dijous, doncs, de nou, Aragó, zones de Catalunya interior, Pirineu, Prepirineu, hi haurà molts ruixats, tempestes, sobretot migdia, tarda, difícilment arribin a la costa, tot i que insistim. Recomanem anar a seguir les previsions a diària per anar actualitzant que no hi hagi canvis a última hora. Però en principi hi haurà inestabilitat de nou, repuntarà, i de nou les tempestes seran protagonistes. Amb calor, que aquí a la costa no fluixarà, seguirem amb calor intensa i xafogor sufocant, humitats altes, i amb vents en conjunt fluixos. Demà pot entrar una mica de garbí, vent de sud. I divendres, centre a tramuntana, rebuf, pot acumular nuvolositat baixa i tenir bastants de núvols. No descartem de bon dematí, matinada, matí, alguns ruixats aquí a la costa central catalana, segurament amb una normalització, entre cometes, de les temperatures màximes en el conjunt de Catalunya, no tan marcada la línia de la costa, que encara estarem una mica amb valors per sobre el que tocaria, però bé, creiem que puguem notar un lleuger alivi tèrmic de cara a divendres. Diem això alivi transitori perquè el cap de setmana, doncs, de nou, doncs, de les masses càlides volen tornar a afectar-nos més de plenament i sembla que el cap de setmana en conjunt seria estable, potser alguns ruixats, una tempesta de tarda en zones interiors i de Pirineu Prepirineu. Sembla que no hauria de passar d'aquí, però insistim, a seguir les previsions diàries perquè la situació, en els mapes el temps no es veu grans canvis, no hi ha borrasques, ni unes danes, ni bosses d'aire fred amb cara i ulls, però sí que hi ha petits solcs, petites ondulacions als vents en altura, petites bossetes, entrades d'aire fred, glopadetes, petites, però suficient amb la calor que hi ha per generar inestabilitat. Per això recomanem anar a seguir les previsions, que no hi hagi variacions d'última hora. I de moment això és tot, o sigui que de moment, doncs, fins dijous, calor xafogor extrema en zones de costa, també en zones prelitorals. Atenció, les tempestes allà on els hi toca, doncs, descarreguen amb força, refrescada transitòria allà on descarregui, i en d'altres, doncs, a seguir esperant a veure quan ens tocarà, almenys fer un ruixadet, 10-15 litres no aniria pas malament, però de moment sembla que no volen arribar aquí a zones de la costa. Això és tot. No podem dir altra cosa.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Seguirem patint i passant calor, a veure el que tu deies, eh? Si punxa una mica això sense que faci mal, òbviament, però vaja, tot just estem a principis d'agost, encara queda la tendència, Jordi, sempre cada any a mitjans d'agost, festa major, ja ho diem, eh? Que patim sempre pel temps. No sabem, no?, la tendència aquest mes d'agost, els mapes, no sé si poden insinuar alguna cosa?
1: Ho diré en general, la calor i la xafogor no ens la traurà ningú, perquè la calor, seguirem passant calor i xafogor per donar i per vendre, i segurament tindrem aquesta dinàmica d'episodis de tempestes, que pues, sempre preferiment zones íteres, però vés a saber si alguna jornada doncs poden sortir d'aquesta zona i arribar a la costa, però aquesta seria la tendència. Ara em dius, les festes de Pinar, queda molt lluny, en principi, aquesta és la inèrcia, o sigui, la calor intensa, els propers 10-12 dies, 15, i episodis tempestuosos, que allà on descarreguen ho fan amb força, però en d'altres segueix la sequera i anem sumant dies. Ja no sé els dies que portem, des de primers de juny, que no plou, a mi que encara ho si anem ja de cara 30, 40, 50 dies, i altres ja en porten més. Sequeres extremes i agreujades per aquesta calor que està fent, aquest sol infernal, que estem arrossegant setmanes i setmanes.
0: Molt bé, Jordi, i doncs, digues.
1: A final de setmana també molt pendents de l'eclipsi, que ja ens pregunten, Jordi, on serà la millor opció per veure l'eclipsi i si hi haurà el temps que acompanyarà. Doncs tot això anem desvetllant aquests propers dies, que des de Pinet també ho podríem veure. Hi ha el sol molt baix, en l'horitzó, ja ponent-se ja cap a la banda de Can Carrera, Montpalau, però bé, encara es podrà veure, i ja ho anirem comentant, petits detalls i curiositats.
0: Perfecte.
1: Ha de fer bon temps aquells dies, però ja veurem,
0: Anirem seguint les previsions, Jordi, és el que dius tu, que s'ha de seguir les previsions dia a dia. Jordi, ho deixem aquí, tindrem temps de seguir-ho i d'anar-ho explicant també des de Ràdio Pineda, una notícia que genera també molta curiositat i que també, òbviament, anem seguint. Jordi, demà parlem a 8:45, anirem afinant aquesta previsió a veure què acaba passant.
1: Doncs vinga, així ho farem.
0: Que vagi bé, bon dimarts.
1: Molt bon dimarts, adeu-siau.
2: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

Encara seguim sota la onada de calor, persisteix, com aquell que diu, des de començaments de l'estiu. A l'Alt Maresme les temperatures es mantenen per sobre dels 30 graus. Al prelitoral i l'interior viuen, però, un escenari crític. Per evitar arribar a situacions crítiques, justament, la prevenció diària és fonamental. Això implica tenir les llars al màxim de fresques possible, baixant persianes o ventilant a la nit i utilitzar, sobretot, roba de cotó, evitar també l'exposició al sol. Així ho ha explicat a Ràdio Pineda la infermera Carme Aubanell. Ella és la infermera referent de salut comunitària de l'ambulatori de Pineda. Avui podeu escoltar l'entrevista a radiopineda.cat. Preocupació dels veïns d'urbanitzacions que demanen que es pugui desbrossar la vegetació dels camins. Per exemple, els veïns de Camp Morer han expressat a Ràdio Pineda la seva preocupació per l'estat d'uns terrenys privats que, segons denuncien, no compleixen les franges perimetrals de protecció contra els incendis forestals. Han explicat que s'han reunit amb l'Ajuntament de Pineda per traslladar aquesta problemàtica. També hi ha queixes a altres punts, per exemple, al Pinemar, entre altres qüestions, sobretot a l'entorn de la zona més alta del Pinemar, a l'entorn de Fray Angelico. Han expressat la seva preocupació per la presència de molta vegetació en alguns solars. La Brigada Municipal de Pineda convoca una concentració per reclamar el compliment dels acords laborals. Els treballadors convoquen una concentració davant de l'Ajuntament, volen reclamar aquest acord laboral amb el consistori. La mobilització es farà aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça de Catalunya. Per tant, s'ha convocat vaga. El col·lectiu vol posar de manifest la seva situació, demanar que respectin els compromisos que asseguren que es van acordar amb els treballadors municipals. Hi haurà serveis mínims de neteja viària, també recollida de residus amb una colla per torn de nit. També hi haurà serveis mínims al cementiri. Un tema que es va debatre al darrer ple municipal en el torn obert de paraules. I els Mossos d'Esquadra han informat que han detingut un home per haver comès 7 robatoris violents a persones grans. Un d'aquests robatoris s'hauria comès a Malgrat de Mar. Aquest individu seguia la gent gran fins a casa seva, actuava als portals i als ascensors, segons ha explicat la policia. És un home de 36 anys, acusat de fins a 7 robatoris. I l'Ajuntament de Calella reforça el servei de neteja i recollida de la brossa a diversos punts després de les queixes ciutadanes per l'acumulació de deixalles i també l'estat d'espais públics. Les incidències s'han difós també a través de xarxes socials. Afecten sobretot a la carretera del Far i l'entorn de la Riera de Capaspre. El pubillatge pinedenc anima els joves a presentar-se per representar Pineda a tot Catalunya. Ho ha explicat a Ràdio Pineda l'Hereu, que és l'Adrià Guerrero, però també la pubilla Natàlia Roig o el fadrí David Roig. Han estat acompanyats del president de l'entitat, David Pons Domènech, que han passat pels estudis de Ràdio Pineda. Recordem que es fa una crida a que hi hagi més representants del pubillatge pinedenc. I la programació de l'estiueja t'arriba amb tres propostes al cap de setmana. D'una banda, Los Mejores, que porten el millor pop espanyol a l'estiueja. Una banda tribut que repassa les cançons més emblemàtiques. Serà, com diem, aquest divendres a les 10 a l'Espai de Calvedat a Poblenou. L'estiueja t'aposta també per la música en directe amb dues propostes ben diferents. Dissabte, la Dixieland Quartet, a les 8 del vespre, a la plaça de Sant Pere Pescador, una formació integrada per quatre músics amb banjo, saxo, trompeta i trombó, la música més autèntica de Nova Orleans. I diumenge, a les 8 del vespre, a la plaça del Mar, arribarà el pinedenc Gustavo Jiménez amb l'espectacle Autores, amb cançons de Joaquín Sabina, Jorge Drexler o Antonio Vega, entre d'altres. I el temps, baixen una mica les temperatures, però no massa. Parlem avui de calor, xafogor intensa a tota la costa, bona mar. Demà dimecres seguirem amb sol, calor i també calor sufocant, com diem, a la línia de la costa. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Notícies.
1: Encara seguim sota la onada de calor, persisteix, com aquell que diu, des de començaments de l'estiu. A l'Alt Maresme les temperatures es mantenen per sobre dels 30 graus. Al prelitoral i l'interior viuen, però, un escenari crític. Per evitar arribar a situacions crítiques, justament, la prevenció diària és fonamental. Això implica tenir les llars al màxim de fresques possible, baixant persianes o ventilant a la nit i utilitzar, sobretot, roba de cotó, evitar també l'exposició al sol. Així ho ha explicat a Ràdio Pineda la infermera Carme Aubanell. Ella és la infermera referent de salut comunitària de l'ambulatori de Pineda. Avui podeu escoltar l'entrevista a radiopineda.cat. Preocupació dels veïns d'urbanitzacions que demanen que es pugui desbrossar la vegetació dels camins. Per exemple, els veïns de Can Morer han expressat a Ràdio Pineda la seva preocupació per l'estat d'uns terrenys privats que, segons denuncien, no compleixen les franges perimetrals de protecció contra els incendis forestals. Han explicat que s'han reunit amb l'Ajuntament de Pineda per traslladar aquesta problemàtica. També hi ha queixes a altres punts, per exemple, al Pinemar, entre altres qüestions, sobretot a l'entorn de la zona més alta del Pinemar, a l'entorn de Fray Angelico. Han expressat la seva preocupació per la presència de molta vegetació en alguns solars. La Brigada Municipal de Pineda convoca una concentració per reclamar el compliment dels acords laborals. Els treballadors convoquen una concentració davant de l'Ajuntament, volen reclamar aquest acord laboral amb el consistori. La mobilització es farà aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça de Catalunya. Per tant, s'ha convocat vaga. El col·lectiu vol posar de manifest la seva situació, demanar que respectin els compromisos que asseguren que es van acordar amb els treballadors municipals. Hi haurà serveis mínims de neteja viària, també recollida de residus amb una colla per torn de nit. També hi haurà serveis mínims al cementiri. Un tema que es va debatre al darrer ple municipal en el torn obert de paraules. I els Mossos d'Esquadra han informat que han detingut un home per haver comès 7 robatoris violents a persones grans. Un d'aquests robatoris s'hauria comès a Malgrat de Mar. Aquest individu seguia la gent gran fins a casa seva, actuava als portals i als ascensors, segons ha explicat la policia. És un home de 36 anys, acusat de fins a 7 robatoris. I l'Ajuntament de Calella reforça el servei de neteja i recollida de la brossa a diversos punts després de les queixes ciutadanes per l'acumulació de deixalles i també l'estat d'espais públics. Les incidències s'han difós també a través de xarxes socials. Afecten sobretot a la carretera del Far i l'entorn de la Riera de Capaspre. El pubillatge pinedenc anima els joves a presentar-se per representar Pineda a tot Catalunya. Ho ha explicat a Ràdio Pineda l'hereu, que és l'Adrià Guerrero, però també la pubilla Natàlia Roig o el fadrí David Roig. Han estat acompanyats del president de l'entitat, David Pons Domènech, que han passat pels estudis de Ràdio Pineda. Recordem que es fa una crida a que hi hagi més representants del pubillatge pinedenc. I la programació de l'estiueja t'arriba amb tres propostes al cap de setmana. D'una banda, Los Mejores, que porten el millor pop espanyol a l'estiueja. Una banda tribut que repassa les cançons més emblemàtiques. Serà, com diem, aquest divendres a les 10 a l'Espai de Calvedat a Poblenou. L'estiueja t'aposta també per la música en directe amb dues propostes ben diferents. Dissabte, la Dixieland Quartet, a les 8 del vespre, a la plaça de Sant Pere Pescador, una formació integrada per quatre músics amb banjo, saxo, trompeta i trombó, la música més autèntica de Nova Orleans. I diumenge, a les 8 del vespre, a la plaça del Mar, arribarà el pinedenc Gustavo Jiménez amb l'espectacle Autores, amb cançons de Joaquín Sabina, Jorge Drexler o Antonio Vega, entre d'altres. I el temps, baixen una mica les temperatures, però no massa. Parlem avui de calor, xafogor intensa a tota la costa, bona mar. Demà dimecres seguirem amb sol, calor i també calor sufocant, com diem, a la línia de la costa. Esto, tindreu més informació d'aquí a una hora.
2: Gràcies, Pep. Seguim amb molta més música des d'aquí, des de Ràdio Pineda, compartint plegats el matí d'estiu d'aquest dimarts 4 d'agost. Què tal? Com ho portes? Benvingut, benvinguda si t'acabes d'incorporar al meu costat i si fa una estona que hi ets, gràcies com sempre per ser-hi i per preferir-nos. Sonant Milky Chain.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

Preocupació dels veïns de les urbanitzacions que demanen que es pugui desbrossar la vegetació dels camins. Els veïns de Can Moré han expressat a Ràdio Pineda la seva preocupació per l'estat d'uns terrenys privats que, segons denuncien, no complirien les franges perimetrals de protecció contra els incendis forestals de 25 metres exigides per la normativa. La situació genera inquietud entre els veïns, especialment després dels antecedents d'incendis registrats a l'entorn en anys anteriors. Segons expliquen, s'han reunit amb representants de l'Ajuntament per traslladar la problemàtica i reclamar una actuació. Tot i que el consistori va executar treballs de manteniment durant la tardor passada, els veïns asseguren que la vegetació ha tornat a créixer de manera considerable, incrementant novament el risc. La Brigada Municipal de Pineda convoca una vaga i una concentració per reclamar el compliment dels acords laborals. Els treballadors han convocat una concentració davant l'Ajuntament per reclamar el compliment dels acords laborals assolits amb el consistori. La mobilització tindrà lloc aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Catalunya. La convocatòria està impulsada per la secció sindical de Comissions Obreres, Serveis a la Ciutadania, sota el lema "Els acords són per complir-los" i "Som serveis públics essencials, fem-nos visibles". A través d'aquesta acció, el col·lectiu vol posar de manifest la seva situació i exigir que es respectin els compromisos adquirits amb els treballadors municipals. L'Ajuntament de Calella ha reforçat el servei de neteja i recollida de brossa en diversos punts després de les queixes ciutadanes per l'acumulació de deixalles i l'estat d'alguns espais públics. Les incidències que s'han difós a través de les xarxes socials afectaven principalment a la carretera del Far i l'entorn de la Riera cap Aspre. El Pubillatge Pinedenc anima els joves a presentar-se per representar Pineda a tot Catalunya. L'hereu Adrià Guerrero, la pubilla Natàlia Roig i el fadrí David Roig, acompanyats pel president de l'entitat David Pons Domènech, van passar pels estudis de Ràdio Pineda fa unes setmanes per fer una crida al jovent del municipi a sumar-se en aquesta tradició històrica que es manté viva des de l'any 1960. La comissió anima tots els joves i petits a presentar-se i gaudir d'aquesta experiència. La programació de l'Estiueix et segueix aquesta setmana amb una proposta musical pensada pels amants de grans èxits del pop espanyol. Los Mejores és una banda tribut que repassa les cançons més emblemàtiques de diverses generacions. Es podrà gaudir aquest divendres a les 10 del vespre a l'espai Calvedat de Poblenou. Aquest dissabte i aquest diumenge, l'Estiueix de Pineda aposta per la música en directe amb dues propostes ben diferents i de gran qualitat. El dissabte actua a Dixieland Quartet a les 8 del vespre a la plaça Sant Pere Pescador. És una formació integrada per quatre músics amb banjo, saxo, trompeta i trombó. I diumenge a les 8 del vespre a la plaça Mar serà el torn del pinedenc Gustavo Jiménez amb l'espectacle Autores. Interpretarà cançons d'autors reconeguts com Joaquín Sabina, Jorge Drexler o Antonio Vega, combinades amb composicions pròpies. Malgrat de marge, escalfa motors per celebrar la seva festa major de Sant Roc 2026, que tindrà lloc d'aquest 6 d'agost al 16 amb una àmplia programació que combinarà tradició, cultura, música, esport i activitats familiars per totes les edats. I el temps. Avui mantenim el dia assolellat amb alguns núvols prims de tarda i calor i xafogor intensa. Vents fluixos i bona mar amb lleugera mar de fons al bot de l'aigua. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

cançó d'èxit que hem recuperat per arribar ja gairebé a 3:15 del matí. A punt la nova de Hyuga, les diu Jamaican, també a punt els Prefer Sprout, Banda Neon i molta més música que t'hem preparat per seguir pintant els colors de l'estiu des d'aquí, des de Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937-069-257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
3: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
5: 94.6 FM.
6: Energia positiva.
3: Els colors de l'estiu
7: a Ràdio Pineda.

0: anem arribant a les 12 del migdia amb Chaka Khan, també una de les mítiques de la història de la música, amb Boogies in My Soul.
1: Show em.
2: This boogies in my soul, this boogies in my soul.
0: I mica en mica arribarem a la informació amb Didoes, al White Flag, i després de la informació t'espero amb molta més música. Seguirem pintant els colors de l'estiu

0: Són les 12. Notícies.
1: Encara seguim sota la onada de calor, persisteix, com aquell que diu, des de començaments de l'estiu. A l'Alt Maresme les temperatures es mantenen per sobre dels 30 graus. Al prelitoral i l'interior viuen, però, un escenari crític. Per evitar arribar a situacions crítiques, justament, la prevenció diària és fonamental. Això implica tenir les llars al màxim de fresques possible, baixant persianes o ventilant a la nit i utilitzar, sobretot, roba de cotó, evitar també l'exposició al sol. Així ho ha explicat a Ràdio Pineda la infermera Carme Aubanell. Ella és la infermera referent de salut comunitària de l'ambulatori de Pineda. Avui podeu escoltar l'entrevista a radiopineda.cat. Preocupació dels veïns d'urbanitzacions que demanen que es pugui desbrossar la vegetació dels camins. Per exemple, els veïns de Can Morer han expressat a Ràdio Pineda la seva preocupació per l'estat d'uns terrenys privats que, segons denuncien, no compleixen les franges perimetrals de protecció contra els incendis forestals. Han explicat que s'han reunit amb l'Ajuntament de Pineda per traslladar aquesta problemàtica. També hi ha queixes a altres punts, per exemple, al Pinemar, entre altres qüestions, sobretot a l'entorn de la zona més alta del Pinemar, a l'entorn de Fray Angelico. Han expressat la seva preocupació per la presència de molta vegetació en alguns solars. La Brigada Municipal de Pineda convoca una concentració per reclamar el compliment dels acords laborals. Els treballadors convoquen una concentració davant de l'Ajuntament, volen reclamar aquest acord laboral amb el consistori. La mobilització es farà aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça de Catalunya. Per tant, s'ha convocat vaga. El col·lectiu vol posar de manifest la seva situació, demanar que respectin els compromisos que asseguren que es van acordar amb els treballadors municipals. Hi haurà serveis mínims de neteja viària, també recollida de residus amb una colla per torn de nit. També hi haurà serveis mínims al cementiri, un tema que es va debatre al darrer ple municipal en el torn obert de paraules. I els Mossos d'Esquadra han informat que han detingut un home per haver comès 7 robatoris violents a persones grans. Un d'aquests robatoris s'hauria comès a Malgrat de Mar. Aquest individu seguia la gent gran fins a casa seva, actuava als portals i als ascensors, segons ha explicat la policia. És un home de 36 anys, acusat de fins a 7 robatoris. I l'Ajuntament de Calella reforça el servei de neteja i recollida de la brossa a diversos punts després de les queixes ciutadanes per l'acumulació de deixalles i també l'estat d'espais públics. Les incidències s'han difós també a través de xarxes socials. Afecten sobretot a la carretera del Far i l'entorn de la Riera de Capaspre. El pubillatge pinedenc anima els joves a presentar-se per representar Pineda a tot Catalunya. Ho ha explicat a Ràdio Pineda l'hereu, que és l'Adrià Guerrero, però també la pubilla Natàlia Roig o el fadrí David Roig. Han estat acompanyats del president de l'entitat, David Pons Domènech, que han passat pels estudis de Ràdio Pineda. Recordem que es fa una crida a que hi hagi més representants del pubillatge pinedenc. I la programació de l'estiueja t'arriba amb tres propostes al cap de setmana. D'una banda, Los Mejores, que porten el millor pop espanyol a l'estiueja. Una banda tribut que repassa les cançons més emblemàtiques. Serà, com diem, aquest divendres a les 10 a l'Espai de Calvedat a Poblenou. L'estiueja t'aposta també per la música en directe amb dues propostes ben diferents. Dissabte, la Dixieland Quartet, a les 8 del vespre, a la plaça de Sant Pere Pescador, una formació integrada per quatre músics amb banjo, saxo, trompeta i trombó, la música més autèntica de Nova Orleans. I diumenge, a les 8 del vespre, a la plaça del Mar, arribarà el pinedenc Gustavo Jiménez amb l'espectacle Autores, amb cançons de Joaquín Sabina, Jorge Drexler o Antonio Vega, entre d'altres. I el temps, baixen una mica les temperatures, però no massa. Parlem avui de calor, xafogor intensa a tota la costa, bona mar. Demà dimecres seguirem amb sol, calor i també calor sufocant, com diem, a la línia de la costa. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.

0: Seguim encara sota la onada de calor, una onada de calor que s'ha allargat durant molts dies aquest estiu a tot Catalunya. El prelitoral i l'interior viuen encara un escenari crític i Carme Aubanell, infermera referent de salut comunitària de l'ambulatori de Pineda, diu que cal prendre mesures davant de la forta calor, sobretot la xafogor que es nota a l'Alt Maresme, sobretot per persones que pateixen malalties cròniques o també discapacitat. Per arribar a patir situacions molt delicades, la prevenció és fonamental. Per tant, hem de mantenir el màxim que puguem llars fresques, baixar persianes durant el dia, ventilar a la nit i utilitzar sempre roba de cotó. Òbviament, evitar les hores centrals del sol.
1: Evitar sortir al carrer. Si s'ha de sortir, és millor sempre buscar les ombres i anar protegits. Ulleres de sol, gorra, es pot portar fins i tot un paraigües. Si es va amb cotxet amb els nens, millor que portin un parasol, mai tapar-los amb un llençol, perquè si no allà s'agafaria molta calor.
0: Cal fer un seguiment actiu de les persones grans, sobretot aquelles que viuen soles, perquè sovint la sensació és que perden la noció de si tenen set o no i són el col·lectiu més vulnerable d'aquest perill que sovint és invisible.
1: Molt important l'hidratació i sobretot també la dieta a l'estiu. Fer una dieta rica en fruita, verdures, amanides, menjars que no siguin molt pesats, que no siguin molt difícils de digerir, evitar els calents...
2: També tenir-ho en compte.
1: Tenir-ho en compte.
2: I les persones grans que de vegades no tenen sensació de set?
1: Sí, això és normal en persones grans. Després és anar-los oferint, eh? I sobretot totes aquelles persones grans que viuen soles, que tenen malalties cròniques, o si tens algun veí, doncs estar pendent d'ells, trucar-los, preguntar a veure com es troben, anar-los a veure, sobretot tenir-los en compte.
0: I en aquesta entrevista també he advertit de patir un cop de calor. Un cop de calor es produeix quan el cos ja no és capaç de regular la seva pròpia temperatura interna a causa, sobretot, de l'exposició a una font de calor extrema. Fins i tot podem patir, per tant, un cop de calor si prenem el sol. Preocupació entre veïns de les urbanitzacions de Pineda demanen que es pugui desbrossar la vegetació dels camins. Els veïns de Cal Morena han expressat a Ràdio Pineda la seva preocupació per l'estat de franges perimetrals de protecció contra els incendis. La situació, diuen, genera inquietud entre veïns, sobretot aquells que tenen doncs, antecedents d'algun incendi a prop de casa. Segons han explicat a Ràdio Pineda, s'han reunit amb representants de l'Ajuntament per traslladar la problemàtica. El consistori va fer treballs de manteniment durant la tardor passada, però els veïns asseguren que la vegetació ha tornat a créixer. Es tracta, diuen, de finques privades, consideren que l'Ajuntament ha de requerir amb més fermesa a la propietat que assumeixi les tasques de neteja i també de manteniment. Han presentat també una queixa als agents rurals que han inspeccionat la zona, sobretot a Can Morer. Asseguren que és una zona afectada i també molt utilitzada per molts cotxes i camions. Estem parlant sobretot del camí dels contrabandistes. I la inquietud no es centra només en aquest sector, perquè, per exemple, veïns de Pinemar també s'han posat en contacte amb Ràdio Pineda i parlen especialment de l'entorn del carrer Fray Angelico. Han expressat la seva preocupació per la presència de molta vegetació i solars que, asseguren, no es desbrossen, que es troben prop dels habitatges. A través també de missatges a Ràdio Pineda han reclamat informació sobre plans de prevenció, poda i protocols d'emergència que s'hagin previst en tota la zona. La Brigada Municipal de Pineda anuncia vaga per demà dimecres i a més una concentració per reclamar el compliment dels acords laborals. Els treballadors han convocat una concentració davant de l'Ajuntament i volen reclamar el compliment dels acords laborals assolits amb el consistori. La mobilització, com diem, serà demà dimecres a les 10 del matí a la plaça de Catalunya, però és que també han anunciat, com dèiem, una vaga que ja comença avui a les 10 de la nit. La convocatòria està impulsada per la secció sindical de Comissions Obreres sota el lema "Els acords són per complir-los. Som serveis públics essencials." A través d'aquesta acció, el col·lectiu vol posar de manifest la seva situació, demanar que respectin els compromisos que asseguren que van adquirir amb els treballadors municipals. Els organitzadors volen donar visibilitat a la feina que fan. De moment, l'Ajuntament de Pineda no ha fet pública encara cap valoració sobre la convocatòria, però sí que ha fet pública una proposta pel personal municipal. Els sindicats, ara per ara, rebutgen la proposta de l'equip de govern i consideren que no compleix les expectatives del personal. Han assegurat també que hi haurà serveis mínims de neteja viària, també recollida de residus amb una colla per torn de nit i també al cementiri. Però, òbviament, si hi ha vaga, es notarà sobretot pel que fa al sector de la neteja a la vila. Un tema, per cert, que va ser debatut també al darrer torn obert de paraules del darrer ple municipal. Com diem, per tant, estarem a sobre d'aquesta notícia al voltant de la vaga que ha anunciat la brigada municipal per demà dimecres. Insistim, aquesta vaga comença ja avui, aquesta nit, a les 10. Per tant, es poden ressentir la recollida, sobretot a la brossa, als contenidors. Mentrestant, a Calella, l'Ajuntament ha reforçat el servei de neteja i recollida de brossa de diversos punts després de queixes ciutadanes per l'acumulació de deixalles i també per l'estat d'alguns espais públics. Incidències, sobretot, que s'han difós a les xarxes socials, afectaven sobretot el far o l'entorn de la riera de Capaspre. I els Mossos d'Esquadra han detingut a un home per haver comès 7 robatoris violents, sobretot a persones grans. Un d'aquests robatoris s'ha comès a Malgrat de Mar. L'individu seguia les víctimes fins al seu domicili i actuava als portals i als ascensors, segons la policia. Com diem, un home de 36 anys de Barcelona ha estat detingut. Seguia les víctimes, anava fins a la seva finca i, a més, doncs, els agredia quan arribava justament al portal. Tot això ha passat sobretot a la ciutat de Barcelona, però, com diem, ha passat també a poblacions com ara Malgrat de Mar, on va fer-hi un robatori. I el pubillatge pinedenc anima els joves a presentar-se per representar Pineda a tot Catalunya. L'hereu Adrià Guerrero, la pubilla Natàlia Roig i el fadrí David Roig han estat acompanyats del president de l'entitat, David Pons Domènech. Han parlat a Ràdio Pineda d'aquesta tradició i han fet una crida jovent a sumar-se a la tradició que es manté viva des de l'any 1960 a Pineda. La comissió anima a tots els joves i petits a presentar-se a gaudir d'aquesta experiència. Per ser escollit, cal superar un examen sobre la cultura local i una prova també davant d'un jurat. El relleu oficial es fa sempre a la Festa Major de Pineda. Enguany es farà el dia 30 d'agost, el diumenge, a les 6 de la tarda, al pati de Can Comas. I ja us avancem aquest cap de setmana que arriben, doncs, a la programació de l'Estiueja amb 3 propostes diferents. D'una banda, la proposta musical pensada pels amants dels grans èxits del pop espanyol, Los Mejores, una banda tribut que repassa les cançons més emblemàtiques de diverses generacions, es podrà veure aquest divendres a les 10 a l'Espai de Calvedat a Poblenou. Himnes d'artistes i formacions de Manuel Carrasco, El Canto del Loco, Melendi, Estopa, Fito Fittipaldis, entre molts altres. Això serà divendres a Poblenou. Mentrestant, l'Estiueja de Pineda aposta per la música en directe en dues propostes ben diferents. Dissabte, la Dixieland Quartet a les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere Pescador. Una formació integrada per 4 músics, banjo, saxo, trompeta i trombó. Un recorregut pels sons més tradicionals de la música nord-americana de Nova Orleans. Això dissabte i diumenge a les 8 del vespre, en aquest cas a la plaça del Mar, al torn del pinedenc Gustavo Jiménez. L'espectacle Autores, amb cançons de Joaquín Sabina, Jorge Drexler o Antonio Vega. Una proposta íntima i propera, amb una vetllada tranquil·la i molt a prop del mar. I Malgrat de Mar ja es prepara amb tota la intensitat per viure un any més la seva Festa Major de Sant Roc. Escalfa motors per la Festa Major, doncs, que ja comença aquesta mateixa setmana amb tradició, cultura, música, esport i activitats familiars. Hi haurà moltes activitats que trobareu avui també a Ràdio Pineda. Destaca, entre d'altres, doncs, el pregó oficial, però també un espectacle que es diu Broadway, o la trobada de gegants, on per cert hi participaran també els gegants de Pineda. No hi haurà espai per a havaneres, trobada de motos antigues, activitats infantils, concursos, propostes, la marató de donants de sang, o també espectacles musicals, o les populars barraques. Enguany actuarà el cantant Triquell. La festa acabarà el dia 16 d'agost, que és la Diada de Sant Roc. Per cert, que actuarà també l'orquestra Mongrins, hi haurà castell de focs artificials. I ara ens interessem molt per la previsió del temps. Crònica de Jordi Pérez. Quin temps ens espera?
3: Minarà el sol avui, potser a la tarda apareixen 4 núvols prims i tot plegat amb calor intensa. Avui lleugers ascensos, sobretot extrem sud, zones litorals, prelitorals, poden pujar 1 o 2 graus respecte a ahir. Ahir la màxima fregant els 30 graus doncs avui si fa igual, i bé, així transcorrirà el dia. Vents fluixos, una mica de llevant, xaloc, la mar estarà en conjunt tranquil·la, una mica lleugera mar de fons, al bot de l'aigua. Si demà dimecres hem d'esperar un dia de sol, 4 nuvolets prims de bon matí, de nou, petits altibaixos a les temperatures, però en fi, calor intensa en zones interiors, xafogor sufocant de nou a la costa. Dijous i divendres és probable que augmenti una mica més la inestabilitat, el ruixal, les tempestes poden afectar més zones, sempre preferment zones interiors, no ho veiem clar que arribin a la costa. Dijous, doncs, de nou, Aragó, zones de Catalunya interior, Pirineu, Prepirineu, hi haurà molts ruixats, tempestes, sobretot dia tarda, difícilment arribin a la costa, tot i que existim. Recomanem anar a seguir les previsions a diària per anar actualitzant que no hi hagi canvis d'última hora. Amb calor, que aquí a la costa no fluixarà, seguirem amb calor intensa i xafogor sufocant, humitats altes i amb vents en conjunt fluixos. Demà pot entrar una mica de garbí, vent de sud.

Preocupació dels veïns de les urbanitzacions que demanen que es pugui desbrossar la vegetació dels camins. Els veïns de Can Moré han expressat a Ràdio Pineda la seva preocupació per l'estat d'uns terrenys privats que, segons denuncien, no complirien les franges perimetrals de protecció contra els incendis forestals de 25 metres exigides per la normativa. La situació genera inquietud entre els veïns, especialment després dels antecedents d'incendis registrats a l'entorn en anys anteriors. Segons expliquen, s'han reunit amb representants de l'Ajuntament per traslladar la problemàtica i reclamar una actuació. Tot i que el consistori va executar treballs de manteniment durant la tardor passada, els veïns asseguren que la vegetació ha tornat a créixer de manera considerable, incrementant novament el risc. La Brigada Municipal de Pineda convoca una vaga i una concentració per reclamar el compliment dels acords laborals. Els treballadors han convocat una concentració davant l'Ajuntament per reclamar el compliment dels acords laborals assolits amb el consistori. La mobilització tindrà lloc aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Catalunya. La convocatòria està impulsada per la secció sindical de Comissions Obreres, Serveis a la Ciutadania, sota el lema "Els acords són per complir-los" i "Som serveis públics essencials, fem-nos visibles". A través d'aquesta acció, el col·lectiu vol posar de manifest la seva situació i exigir que es respectin els compromisos adquirits amb els treballadors municipals. L'Ajuntament de Calella ha reforçat el servei de neteja i recollida de brossa en diversos punts després de les queixes ciutadanes per l'acumulació de deixalles i l'estat d'alguns espais públics. Les incidències que s'han difós a través de les xarxes socials afectaven principalment a la carretera del Far i l'entorn de la Riera cap Aspre. El Pubillatge Pinedenc anima els joves a presentar-se per representar Pineda a tot Catalunya. L'hereu Adrià Guerrero, la pubilla Natàlia Roig i el fadrí David Roig, acompanyats pel president de l'entitat David Pons Domènech, van passar pels estudis de Ràdio Pineda fa unes setmanes per fer una crida al jovent del municipi a sumar-se en aquesta tradició històrica que es manté viva des de l'any 1960. La comissió anima tots els joves i petits a presentar-se i gaudir d'aquesta experiència. La programació de l'Estiueix et segueix aquesta setmana amb una proposta musical pensada pels amants de grans èxits del pop espanyol. Los Mejores és una banda tribut que repassa les cançons més emblemàtiques de diverses generacions. Es podrà gaudir aquest divendres a les 10 del vespre a l'espai Calvedat de Poblenou. Aquest dissabte i aquest diumenge, l'Estiueix de Pineda aposta per la música en directe amb dues propostes ben diferents i de gran qualitat. El dissabte actua a Dixieland Quartet a les 8 del vespre a la plaça Sant Pere Pescador. És una formació integrada per quatre músics amb banjo, saxo, trompeta i trombó. I diumenge a les 8 del vespre a la plaça Mar serà el torn del pinedenc Gustavo Jiménez amb l'espectacle Autores. Interpretarà cançons d'autors reconeguts com Joaquín Sabina, Jorge Drexler o Antonio Vega, combinades amb composicions pròpies. Malgrat de marge, escalfa motors per celebrar la seva festa major de Sant Roc 2026, que tindrà lloc d'aquest 6 d'agost al 16 amb una àmplia programació que combinarà tradició, cultura, música, esport i activitats familiars per totes les edats. I el temps. Avui mantenim el dia assolellat amb alguns núvols prims de tarda i calor i xafogor intensa. Vents fluixos i bona mar amb lleugera mar de fons al bot de l'aigua. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Són les 3. Notícies.
1: Encara seguim sota la onada de calor, persisteix, com aquell que diu, des de començaments de l'estiu. A l'Alt Maresme les temperatures es mantenen per sobre dels 30 graus. Al prelitoral i l'interior viuen, però, un escenari crític. Per evitar arribar a situacions crítiques, justament, la prevenció diària és fonamental. Això implica tenir les llars al màxim de fresques possible, baixant persianes o ventilant a la nit i utilitzar, sobretot, roba de cotó, evitar també l'exposició al sol. Així ho ha explicat a Ràdio Pineda la infermera Carme Aubanell. Ella és la infermera referent de salut comunitària de l'ambulatori de Pineda. Avui podeu escoltar l'entrevista a radiopineda.cat. Preocupació dels veïns d'urbanitzacions que demanen que es pugui desbrossar la vegetació dels camins. Per exemple, els veïns de Can Morer han expressat a Ràdio Pineda la seva preocupació per l'estat d'uns terrenys privats que, segons denuncien, no compleixen les franges perimetrals de protecció contra els incendis forestals. Han explicat que s'han reunit amb l'Ajuntament de Pineda per traslladar aquesta problemàtica. També hi ha queixes a altres punts, per exemple, al Pinemar, entre altres qüestions, sobretot a l'entorn de la zona més alta del Pinemar, a l'entorn de Fray Angelico. Han expressat la seva preocupació per la presència de molta vegetació en alguns solars. La Brigada Municipal de Pineda convoca una concentració per reclamar el compliment dels acords laborals. Els treballadors convoquen una concentració davant de l'Ajuntament, volen reclamar aquest acord laboral amb el consistori. La mobilització es farà aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça de Catalunya. Per tant, s'ha convocat vaga. El col·lectiu vol posar de manifest la seva situació, demanar que respectin els compromisos que asseguren que es van acordar amb els treballadors municipals. Hi haurà serveis mínims de neteja viària, també recollida de residus amb una colla per torn de nit. També hi haurà serveis mínims al cementiri. Un tema que es va debatre al darrer ple municipal en el torn obert de paraules. I els Mossos d'Esquadra han informat que han detingut un home per haver comès 7 robatoris violents a persones grans. Un d'aquests robatoris s'hauria comès a Malgrat de Mar. Aquest individu seguia la gent gran fins a casa seva, actuava als portals i als ascensors, segons ha explicat la policia. És un home de 36 anys, acusat de fins a 7 robatoris. I l'Ajuntament de Calella reforça el servei de neteja i recollida de la brossa a diversos punts després de les queixes ciutadanes per l'acumulació de deixalles i també l'estat d'espais públics. Les incidències s'han difós també a través de xarxes socials. Afecten sobretot a la carretera del Far i l'entorn de la Riera de Capaspre. El pubillatge pinedenc anima els joves a presentar-se per representar Pineda a tot Catalunya. Ho ha explicat a Ràdio Pineda l'hereu, que és l'Adrià Guerrero, però també la pubilla Natàlia Roig o el fadrí David Roig. Han estat acompanyats del president de l'entitat, David Pons Domènech, que han passat pels estudis de Ràdio Pineda. Recordem que es fa una crida a que hi hagi més representants del pubillatge pinedenc. I la programació de l'estiueja t'arriba amb tres propostes al cap de setmana. D'una banda, Los Mejores, que porten el millor pop espanyol a l'estiueja. Una banda tribut que repassa les cançons més emblemàtiques. Serà, com diem, aquest divendres a les 10 a l'Espai de Calvedat a Poblenou. L'estiueja t'aposta també per la música en directe amb dues propostes ben diferents. Dissabte, la Dixieland Quartet, a les 8 del vespre, a la plaça de Sant Pere Pescador, una formació integrada per quatre músics amb banjo, saxo, trompeta i trombó, la música més autèntica de Nova Orleans. I diumenge, a les 8 del vespre, a la plaça del Mar, arribarà el pinedenc Gustavo Jiménez amb l'espectacle Autores, amb cançons de Joaquín Sabina, Jorge Drexler o Antonio Vega, entre d'altres. I el temps, baixen una mica les temperatures, però no massa. Parlem avui de calor, xafogor intensa a tota la costa, bona mar. Demà dimecres seguirem amb sol, calor i també calor sufocant, com diem, a la línia de la costa. Esto, tindreu més informació d'aquí a una hora.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

Preocupació dels veïns de les urbanitzacions que demanen que es pugui desbrossar la vegetació dels camins. Els veïns de Can Morer han expressat a Ràdio Pineda la seva preocupació per l'estat d'uns terrenys privats que, segons denuncien, no complirien les franges perimetrals de protecció contra els incendis forestals de 25 metres exigides per la normativa. La situació genera inquietud entre els veïns, especialment després dels antecedents d'incendis registrats a l'entorn en anys anteriors. Segons expliquen, s'han reunit amb representants de l'Ajuntament per traslladar la problemàtica i reclamar una actuació. Tot

I que el consistori va executar treballs de manteniment durant la tardor passada, els veïns asseguren que la vegetació ha tornat a créixer de manera considerable, incrementant novament el risc. La Brigada Municipal de Pineda convoca una vaga i una concentració per reclamar el compliment dels acords laborals. Els treballadors han convocat una concentració davant l'Ajuntament per reclamar el compliment dels acords laborals assolits amb el consistori. La mobilització tindrà lloc aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Catalunya. La convocatòria està impulsada per la secció sindical de Comissions Obreres, Serveis a la Ciutadania, sota el lema Els acords són per complir-los i Som serveis públics essencials, fem-nos visibles. A través d'aquesta acció, el col·lectiu vol posar de manifest la seva situació i exigir que es respectin els compromisos adquirits amb els treballadors municipals. L'Ajuntament de Calella ha reforçat el servei de neteja i recollida de brossa en diversos punts després de les queixes ciutadanes per l'acumulació de deixalles i l'estat d'alguns espais públics. Les incidències que s'han difós a través de les xarxes socials afectaven principalment a la carretera del Far i l'entorn de la Riera cap Aspre. El Pubillatge Pinedenc anima els joves a presentar-se per representar Pineda a tot Catalunya. L'hereu Adrià Guerrero, la pubilla Natàlia Roig i el fadrí David Roig, acompanyats pel president de l'entitat David Pons Domènech, van passar pels estudis de Ràdio Pineda fa unes setmanes per fer una crida al jovent del municipi a sumar-se en aquesta tradició històrica que es manté viva des de l'any 1960. La comissió anima tots els joves i petits a presentar-se i gaudir d'aquesta experiència. La programació de l'Estiueig et segueix aquesta setmana amb una proposta musical pensada pels amants de grans èxits del pop espanyol. Los Mejores és una banda tribut que repassa les cançons més emblemàtiques de diverses generacions. Es podrà gaudir aquest divendres a les 10 del vespre a l'espai Calvedat de Poblenou. Aquest dissabte i aquest diumenge, l'Estiueig de Pineda aposta per la música en directe amb dues propostes ben diferents i de gran qualitat. El dissabte actua a Dixieland Quartet a les 8 del vespre a la plaça Sant Pere Pescador. És una formació integrada per quatre músics amb banjo, saxo, trompeta i trombó. I diumenge a les 8 del vespre a la plaça Mar serà el torn del pinedenc Gustavo Jiménez amb l'espectacle Autores. Interpretarà cançons d'autors reconeguts com Joaquín Sabina, Jorge Drexler o Antonio Vega, combinades amb composicions pròpies. Malgrat de marge, escalfa motors per celebrar la seva festa major de Sant Roc 2026, que tindrà lloc d'aquest 6 d'agost al 16 amb una àmplia programació que combinarà tradició, cultura, música, esport i activitats familiars per totes les edats. I el temps. Avui mantenim el dia assolellat amb alguns núvols prims de tarda i calor i xafogor intensa, vents fluixos i bona mar amb lleugera mar de fons al bot de l'aigua. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937-069-257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 5. Notícies.
1: Encara seguim sota la onada de calor, persisteix, com aquest que diu, des de començaments de l'estiu. A l'Alt Maresme les temperatures es mantenen per sobre dels 30 graus. Al prelitoral i l'interior viuen, però, un escenari crític. Per evitar arribar a situacions crítiques, justament, la prevenció diària és fonamental. Això implica tenir les llars al màxim de fresques possible, baixant persianes o ventilant a la nit i utilitzar, sobretot, roba de cotó, evitar també l'exposició al sol. Així ho ha explicat a Ràdio Pineda la infermera Carme Aubanell. Ella és la infermera referent de salut comunitària de l'ambulatori de Pineda. Avui podeu escoltar l'entrevista a radiopineda.cat. Preocupació dels veïns d'urbanitzacions que demanen que es pugui desbrossar la vegetació dels camins. Per exemple, els veïns de Can Morer han expressat a Ràdio Pineda la seva preocupació per l'estat d'uns terrenys privats que, segons denuncien, no compleixen les franges perimetrals de protecció contra els incendis forestals. Han explicat que s'han reunit amb l'Ajuntament de Pineda per traslladar aquesta problemàtica. També hi ha queixes a altres punts, per exemple, al Pinemar, entre altres qüestions, sobretot a l'entorn de la zona més alta del Pinemar, a l'entorn de Fray Angelico. Han expressat la seva preocupació per la presència de molta vegetació en alguns solars. La Brigada Municipal de Pineda convoca una concentració

0: per reclamar el compliment dels acords laborals. Els treballadors convoquen una concentració davant de l'Ajuntament, volen reclamar aquest acord laboral amb el consistori. La mobilització es farà aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça de Catalunya. Per tant, s'ha convocat vaga. El col·lectiu vol posar de manifest la seva situació, demanar que respectin els compromisos que asseguren que es van acordar amb els treballadors municipals. Hi haurà serveis mínims de neteja viària, també recollida de residus, amb una colla per torn de nit. També hi haurà serveis mínims al cementiri, un tema que es va debatre al darrer ple municipal en el torn obert de paraules. I els Mossos d'Esquadra han informat que han detingut un home per haver comès 7 robatoris violents a persones grans. Un d'aquests robatoris s'hauria comès a Malgrat de Mar. Aquest individu seguia la gent gran fins a casa seva, actuava als portals i als ascensors, segons ha explicat la policia. És un home de 36 anys, acusat de fins a 7 robatoris. I l'Ajuntament de Calella reforça el servei de neteja i recollida de la brossa a diversos punts després de les queixes ciutadanes per l'acumulació de deixalles i també l'estat d'espais públics. Les incidències s'han difós també a través de xarxes socials. Afecten sobretot a la carretera del Far i l'entorn de la Riera de Capaspre. El pubillatge pinedenc anima els joves a presentar-se per representar Pineda a tot Catalunya. Ho ha explicat a Ràdio Pineda l'hereu, que és l'Adrià Guerrero, però també la pubilla Natàlia Roig o el fadrí David Roig. Han estat acompanyats del president de l'entitat, David Pons Domènech, que han passat pels estudis de Ràdio Pineda. Recordem que es fa una crida a que hi hagi més representants del pubillatge pinedenc. I la programació de l'estiuejat arriba amb tres propostes al cap de setmana. D'una banda, Los Mejores, que porten el millor pop espanyol a l'estiuejat. Una banda tribut que repassa les cançons més emblemàtiques. Serà, com diem, aquest divendres a les 10 a l'Espai de Calvedat a Poblenou. L'estiuejat aposta també per la música en directe amb dues propostes ben diferents. Dissabte, la Dixieland Quartet, a les 8 del vespre, a la plaça de Sant Pere Pescador, una formació integrada per quatre músics amb banjo, saxo, trompeta i trombó, la música més autèntica de Nova Orleans. I diumenge, a les 8 del vespre, a la plaça del Mar, arribarà el pinedenc Gustavo Jiménez amb l'espectacle Autores, amb cançons de Joaquín Sabina, Jorge Drexler o Antonio Vega, entre d'altres. I el temps, baixen una mica les temperatures, però no massa. Parlem avui de calor, xafogor intensa a tota la costa, bona mar. Demà dimecres seguirem amb sol, calor i també calor sufocant, com diem, a la línia de la costa. Esto, tindreu més informació d'aquí a una hora.
1: Com estàs? Bueno, un dia més, estem aquí, 4 d'agost de 2026. Una tarda més t'acompanyo aquí als estudis de Ràdio Pineda, acompanyant-te aquesta tarda tan maca, tan calorosa i tan xafogant d'aquest 4 d'agost, com hem dit. Espero que estiguis molt bé, ja saps que estaré fins a 7 aquí acompanyant-te. Vinga, va, que et deixo amb Amaral, Eso que te vuela la cabeza.

0: Esportiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Canta amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
7: obre
6: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Família, avui et preguntaràs quin és el dia internacional. Doncs avui et dic que és el dia internacional del lleopard ennuvolat. Lleopard ennuvolat, també conegut com la pantera ennuvolada o el

Preocupació dels veïns de les urbanitzacions que demanen que es pugui desbrossar la vegetació dels camins. Els veïns de Can Morer han expressat a Ràdio Pineda la seva preocupació per l'estat d'uns terrenys privats que, segons denuncien, no complirien les franges perimetrals de protecció contra els incendis forestals de 25 metres exigides per la normativa. La situació genera inquietud entre els veïns, especialment després dels antecedents d'incendis registrats a l'entorn en anys anteriors. Segons expliquen, s'han reunit amb representants de l'Ajuntament per traslladar la problemàtica i reclamar una actuació. Tot i que el consistori va executar treballs de manteniment durant la tardor passada, els veïns asseguren que la vegetació ha tornat a créixer de manera considerable, incrementant novament el risc. La Brigada Municipal de Pineda convoca una vaga i una concentració per reclamar el compliment dels acords laborals. Els treballadors han convocat una concentració davant l'Ajuntament per reclamar el compliment dels acords laborals assolits amb el consistori. La mobilització tindrà lloc aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Catalunya. La convocatòria està impulsada per la secció sindical de Comissions Obreres, Serveis a la Ciutadania, sota el lema Els acords són per complir-los i Som serveis públics essencials, fem-nos visibles. A través d'aquesta acció, el col·lectiu vol posar de manifest la seva situació i exigir que es respectin els compromisos adquirits amb els treballadors municipals. L'Ajuntament de Calella ha reforçat el servei de neteja i recollida de brossa en diversos punts després de les queixes ciutadanes per l'acumulació de deixalles i l'estat d'alguns espais públics. Les incidències, que s'han difós a través de les xarxes socials, afectaven principalment a la carretera del Far i l'entorn de la Riera cap Aspre. El Pubillatge Pinedenc anima els joves a presentar-se per representar Pineda a tot Catalunya. L'hereu Adrià Guerrero, la pubilla Natàlia Roig i el fadrí David Roig, acompanyats pel president de l'entitat David Pons Domènech, van passar pels estudis de Ràdio Pineda fa unes setmanes per fer una crida al jovent del municipi a sumar-se en aquesta tradició històrica que es manté viva des de l'any 1960. La comissió anima tots els joves i

petits a presentar-se i gaudir d'aquesta experiència. La programació de l'Estiueix et segueix aquesta setmana amb una proposta musical pensada pels amants de grans èxits del pop espanyol. Los Mejores és una banda tribut que repassa les cançons més emblemàtiques de diverses generacions. Es podrà gaudir aquest divendres a les 10 del vespre a l'espai Calvedat de Poblenou. Aquest dissabte i aquest diumenge, l'Estiueig de Pineda aposta per la música en directe amb dues propostes ben diferents i de gran qualitat. El dissabte actua a Dixieland Quartet a les 8 del vespre a la plaça Sant Pere Pescador. És una formació integrada per quatre músics amb banjo, saxo, trompeta i trombó. I diumenge a les 8 del vespre a la plaça Mar serà el torn del pinedenc Gustavo Jiménez amb l'espectacle Autores. Interpretarà cançons d'autors reconeguts com Joaquín Sabina, Jorge Drexler o Antonio Vega, combinades amb composicions pròpies. Malgrat de marge, escalfa motors per celebrar la seva festa major de Sant Roc 2026, que tindrà lloc d'aquest 6 d'agost al 16 amb una àmplia programació que combinarà tradició, cultura, música, esport i activitats familiars per totes les edats. I el temps. Avui mantenim el dia assolellat amb alguns núvols prims de tarda i calor i xafogor intensa, vents fluixos i bona mar amb lleugera mar de fons al bot de l'aigua. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

Va, que sé que ho estaves desitjant. Senyores i senyors, si avui és el teu aniversari... Moltíssimes, moltíssimes felicitats. Espero que passis un molt bon, una molt bona tarda en aquest cas. Has de saber que si avui fas anys, comparteixes aniversari amb el mateix... Molta gent, molta gent coneguda de tots els sectors, estrelles de TikTok, actors, actrius de televisió, però qui destaca avui és el nostre estimadíssim i expresident dels Estats Units, el va ser el número 44, que segurament ja sabràs qui és, si domines una mica els comptes. El Barack Obama! Així que si avui és el teu aniversari i no ho sabies, comparteixes aniversari amb ell. Que passis un feliç i dolç aniversari, una bona tarda i una feliç nit.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva. No matter what. No matter what.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: I'm going on during the summer, I feel there's no one to save me.

0: si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: viure dins de mi.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Seguim encara sota la onada de calor, una onada de calor que s'ha allargat durant molts dies aquest estiu a tot Catalunya. El prelitoral i l'interior viuen encara un escenari crític i Carme Aubanell, infermera referent de salut comunitària de l'ambulatori de Pineda, diu que cal prendre mesures davant de la forta calor, sobretot la xafogó que es nota a l'Alt Maresme, sobretot per persones que pateixen malalties cròniques o també discapacitat. Per arribar a patir situacions molt delicades, la prevenció és fonamental. Per tant, hem de mantenir el màxim que puguem llars fresques, baixar persianes durant el dia, ventilar a la nit i utilitzar sempre roba de cotó. Òbviament, evitar les hores centrals del sol.
1: Evitar sortir al carrer. Si s'ha de sortir, és millor sempre buscar les ombres i anar protegits. Ulleres de sol, gorra, es pot portar fins i tot un paraigües. Si es va amb cotxet amb els nens, millor que portin un parasol, mai tapar-los amb un llençol, perquè si no allà s'agafaria molta calor.
0: Cal fer un seguiment actiu de les persones grans, sobretot aquelles que viuen soles, perquè sovint la sensació és que perden la noció de si tenen set o no i són el col·lectiu més vulnerable d'aquest perill que sovint és invisible.
1: Molt important l'hidratació i sobretot també la dieta a l'estiu. Fer una dieta rica en fruita, verdures, amanides, menjars que no siguin molt pesats, que no siguin molt difícils de digerir, evitar els calents...
2: També tenir-ho en compte.
1: Tenir-ho en compte.
2: I les persones grans que de vegades no tenen sensació de set?
1: Sí, això és normal en persones grans. Després és anar-los oferint, eh? I sobretot totes aquelles persones grans que viuen soles, que tenen malalties cròniques, o si tens algun veí, doncs estar pendent d'ells, trucar-los, preguntar a veure com es troben, anar-los a veure, sobretot tenir-los en compte.
0: I en aquesta entrevista també he advertit de patir un cop de calor. Un cop de calor es produeix quan el cos ja no és capaç de regular la seva pròpia temperatura interna a causa, sobretot, de l'exposició a una font de calor extrema. Fins i tot podem patir, per tant, un cop de calor si prenem el sol. Preocupació entre veïns de les urbanitzacions de Pineda demanen que es pugui desbrossar la vegetació dels camins. Els veïns de Cal Morena han expressat a Ràdio Pineda la seva preocupació per l'estat de franges perimetrals de protecció contra els incendis. La situació, diuen, genera inquietud entre veïns, sobretot aquells que tenen, doncs, antecedents d'algun incendi a prop de casa. Segons han explicat a Ràdio Pineda, s'han reunit amb representants de l'Ajuntament per traslladar la problemàtica. El consistori va fer treballs de manteniment durant la tardor passada, però els veïns asseguren que la vegetació ha tornat a créixer. Es tracta, diuen, de finques privades. Consideren que l'Ajuntament ha de requerir amb més fermesa a la propietat que assumeixi les tasques de neteja i també de manteniment. Han presentat també una queixa als agents rurals que han inspeccionat la zona, sobretot a Can Morena.

0: asseguren que és una zona afectada i també molt utilitzada per molts cotxes i camions. Estem parlant sobretot del camí dels contrabandistes. I la inquietud no es centra només en aquest sector, perquè, per exemple, veïns de Pinemar també s'han posat en contacte amb Ràdio Pineda i parlen especialment de l'entorn del carrer Fray Angelico. Han expressat la seva preocupació per la presència de molta vegetació i solars que, asseguren, no es desbrossen, que es troben prop dels habitatges. A través també de missatges a Ràdio Pineda han reclamat informació sobre plans de prevenció, poda i protocols d'emergència que s'hagin previst en tota la zona. La Brigada Municipal de Pineda anuncia vaga per demà dimecres i, a més, una concentració per reclamar el compliment dels acords laborals. Els treballadors han convocat una concentració davant de l'Ajuntament i volen reclamar el compliment dels acords laborals assolits amb el consistori. La mobilització, com diem, serà demà dimecres a les 10 del matí a la plaça de Catalunya, però és que també han anunciat, com dèiem, una vaga que ja comença avui a les 10 de la nit. La convocatòria està impulsada per la secció sindical de Comissions Obreres. Sota el lema, els acords són per complir-los. Som serveis públics essencials. A través d'aquesta acció, el col·lectiu vol posar de manifest la seva situació, demanar que respectin els compromisos que asseguren que van adquirir amb els treballadors municipals. Els organitzadors volen donar visibilitat a la feina que fan. De moment, l'Ajuntament de Pineda no ha fet pública encara cap valoració sobre la convocatòria, però sí que ha fet pública una proposta pel personal municipal. Els sindicats, ara per ara, rebutgen la proposta de l'equip de govern i consideren que no compleix les expectatives del personal. Han assegurat també que hi haurà serveis mínims de neteja viària, també recollida de residus amb una colla per torn de nit i també al cementiri. Però, òbviament, si hi ha vaga, es notarà, sobretot pel que fa al sector de la neteja a la vila. Un tema, per cert, que va ser debatut també al darrer torn obert de paraules del darrer ple municipal. Com diem, per tant, estarem a sobre d'aquesta notícia al voltant de la vaga que ha anunciat la Brigada Municipal per demà dimecres. Insistim, aquesta vaga comença ja avui, aquesta nit, a les 10. Per tant, es poden ressentir la recollida, sobretot a la brossa, als contenidors. Mentrestant, a Calella, l'Ajuntament ha reforçat el servei de neteja i recollida de brossa de diversos punts després de queixes ciutadanes per l'acumulació de deixalles i també per l'estat d'alguns espais públics. Incidències, sobretot, que s'han difós a les xarxes socials, afectaven sobretot el far o l'entorn de la riera de Capaspre. I els Mossos d'Esquadra han detingut a un home per haver comès 7 robatoris violents, sobretot a persones grans. Un d'aquests robatoris s'ha comès a Malgrat de Mar. L'individu seguia les víctimes fins al seu domicili i actuava als portals i als ascensors, segons la policia. Com diem, un home de 36 anys de Barcelona ha estat detingut. Seguia les víctimes, anava fins a la seva finca i, a més, doncs, els agredia quan arribava justament al portal. Tot això ha passat sobretot a la ciutat de Barcelona, però, com diem, ha passat també a poblacions com ara Malgrat de Mar, on va fer-hi un robatori. I el pubillatge pinedenc anima els joves a presentar-se per representar Pineda a tot Catalunya. L'hereu Adrià Guerrero, la pubilla Natàlia Roig i el fadrí David Roig han estat acompanyats del president de l'entitat, David Pons Domènech. Han parlat a Ràdio Pineda d'aquesta tradició i han fet una crida al jovent a sumar-se a la tradició que es manté viva des de l'any 1960 a Pineda. La comissió anima a tots els joves i petits a presentar-se a gaudir d'aquesta experiència. Per ser escollit, cal superar un examen sobre la cultura local i una prova també davant d'un jurat. El relleu oficial es fa sempre a la Festa Major de Pineda. Enguany es farà el dia 30 d'agost, el diumenge, a les 6 de la tarda, al pati de Can Comas. I ja us avancem aquest cap de setmana que arriben, doncs, a la programació de l'Estiuveja't amb tres propostes diferents. D'una banda, la proposta musical pensada pels amants dels grans èxits del pop espanyol, Los Mejores, una banda tribut que repassa les cançons més emblemàtiques de diverses generacions, es podrà veure aquest divendres a les 10 a l'Espai de Cal Vedat a Poblenou. Himnes d'artistes i formacions de Manuel Carrasco, El Canto del Loco, Melendi, Estopa, Fito Fittipaldis, entre molts altres. Això serà divendres a Poble Nou. Mentrestant, l'estiueig de Tapineda aposta per la música en directe en dues propostes ben diferents. Dissabte, la Dixieland Quartet a les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere Pescador. Una formació integrada per quatre músics, banjo, saxo, trompeta i trombó. Un recorregut pels sons més tradicionals de la música nord-americana de Nova Orleans. Això dissabte i diumenge a les 8 del vespre, en aquest cas a la plaça del Mar, el torn del pinerenc Gustavo Jiménez, l'espectacle Autores, amb cançons de Joaquín Sabina, Jorge Drexler o Antonio Vega. Una proposta íntima i propera, amb una vetllada tranquil·la i molt a prop del mar. I malgrat de mar, ja es prepara amb tota la intensitat per viure un any més la seva festa major de Sant Roc. Escalfa motors per la festa major, doncs que ja comença aquesta mateixa setmana amb tradició, cultura, música, esport i activitats familiars. Hi haurà moltes activitats que trobareu avui també a Ràdio Pineda. Destaca, entre d'altres, doncs el pregó oficial, però també un espectacle que es diu Broadway, o la trobada de gegants, on per cert hi participaran també els gegants de Pineda. No hi haurà hi haurà espai per havaneres, trobada de motos antigues, activitats infantils, concursos, propostes, la marató de donants de sang, o també espectacles musicals, o les populars barraques. Enguany actuarà el cantant Triquell. La festa acabarà el dia 16 d'agost, que és la Diada de Sant Roc. Per cert, que actuarà també l'orquestra Mongrins, hi haurà castell de focs artificials. I ara ens interessem molt per la previsió del temps. Crònica de Jordi Pérez. Quin temps ens espera?
1: Dominarà el sol avui, potser a la tarda apareixen quatre núvols prims, i tot plegat amb calor intensa. Avui, lleugers ascensos, sobretot extrem sud, zones litorals, prelitorals, poden pujar 1 o 2 graus respecte a ahir. Ahir la màxima fregant els 30 graus, doncs avui s'hi fa igual. I bé, així transcorrerà el dia. Vents fluixos, una mica de llevant, xaloc, la mar estarà en conjunt tranquil·la, una mica lleugera mar de fons al bot de l'aire. I demà dimecres hem d'esperar un dia de sol, 4 nuvolets prims de bon matí, de nou, petits altibaixos a les temperatures, però en fi, calor intensa en zones interiors, xafogor sufocant de nou a la costa. Dijous i divendres és probable que augmenti una mica més la inestabilitat, el ruixar, les tempestes poden afectar més zones, sempre preferment zones interiors, no ho veiem clar que arribin a la costa. Dijous, doncs, de nou, Aragó, zones de Catalunya interior, Pirineu, Prepirineu, hi haurà molts ruixats, tempestes, sobretot dia tarda, difícilment arribin a la costa, tot i que existim. Recomanem anar a seguir les previsions a diària per anar actualitzant i que no hi hagi canvis a última hora. Amb calor, que aquí a la costa no fluixarà, seguirem amb calor intensa i xafogor sufocant, humitats altes i amb vents en conjunt fluixos. Demà pot entrar una mica de garbí, vent de sud.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
3: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
5: 94.6 FM.
6: Energia positiva.
3: Els colors de l'estiu
7: a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: Encara seguim sota la onada de calor, persisteix, com aquell que diu, des de començaments de l'estiu. A l'Alt Maresme les temperatures es mantenen per sobre dels 30 graus. Al prelitoral i l'interior viuen, però, un escenari crític. Per evitar arribar a situacions crítiques, justament, la prevenció diària és fonamental. Això implica tenir les llars al màxim de fresques possible, baixant persianes o ventilant a la nit i utilitzar, sobretot, roba de cotó, evitar també l'exposició al sol. Així ho ha explicat a Ràdio Pineda la infermera Carme Aubanell. Ella és la infermera referent de salut comunitària de l'ambulatori de Pineda. Avui podeu escoltar l'entrevista a radiopineda.cat. Preocupació dels veïns d'urbanitzacions que demanen que es pugui desbrossar la vegetació dels camins. Per exemple, els veïns de Camp Morer han expressat a Ràdio Pineda la seva preocupació per l'estat d'uns terrenys privats que, segons denuncien, no compleixen les franges perimetrals de protecció contra els incendis forestals. Han explicat que s'han reunit amb l'Ajuntament de Pineda per traslladar aquesta problemàtica. També hi ha queixes a altres punts, per exemple, al Pinemar, entre altres qüestions, sobretot a l'entorn de la zona més alta del Pinemar, a l'entorn de Fray Angelico. Han expressat la seva preocupació per la presència de molta vegetació en alguns solars. La Brigada Municipal de Pineda convoca una concentració per reclamar el compliment dels acords laborals. Els treballadors convoquen una concentració davant de l'Ajuntament, volen reclamar aquest acord laboral amb el consistori. La mobilització es farà aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça de Catalunya. Per tant, s'ha convocat vaga. El col·lectiu vol posar de manifest la seva situació, demanar que respectin els compromisos que asseguren que es van acordar amb els treballadors municipals. Hi haurà serveis mínims de neteja viària, també recollida de residus amb una colla per torn de nit. També hi haurà serveis mínims al cementiri. Un tema que es va debatre al darrer ple municipal en el torn obert de paraules. I els Mossos d'Esquadra han informat que han detingut un home per haver comès 7 robatoris violents a persones grans. Un d'aquests robatoris s'hauria comès a Malgrat de Mar. Aquest individu seguia la gent gran fins a casa seva, actuava als portals i als ascensors, segons ha explicat la policia. És un home de 36 anys, acusat de fins a 7 robatoris. I l'Ajuntament de Calella reforça el servei de neteja i recollida de la brossa a diversos punts després de les queixes ciutadanes per l'acumulació de deixalles i també l'estat d'espais públics. Les incidències s'han difós també a través de xarxes socials. Afecten sobretot a la carretera del Far i l'entorn de la Riera de Capaspre. El pubillatge pinedenc anima els joves a presentar-se per representar Pineda a tot Catalunya. Ho ha explicat a Ràdio Pineda l'hereu, que és l'Adrià Guerrero, però també la pubilla Natàlia Roig o el fadrí David Roig. Han estat acompanyats del president de l'entitat, David Pons Domènech, que han passat pels estudis de Ràdio Pineda. Recordem que es fa una crida a que hi hagi més representants del pubillatge pinedenc. I la programació de l'estiueja t'arriba amb tres propostes al cap de setmana. D'una banda, Los Mejores, que porten el millor pop espanyol a l'estiueja. Una banda tribut que repassa les cançons més emblemàtiques. Serà, com diem, aquest divendres a les 10 a l'Espai de Calvedat a Poblenou. L'estiueja t'aposta també per la música en directe amb dues propostes ben diferents. Dissabte, la Dixieland Quartet, a les 8 del vespre, a la plaça de Sant Pere Pescador, una formació integrada per quatre músics amb banjo, saxo, trompeta i trombó, la música més autèntica de Nova Orleans. I diumenge, a les 8 del vespre,

vespre, a la plaça del Mar, arribarà el pinedenc Gustavo Jiménez amb l'espectacle Autores, amb cançons de Joaquín Sabina, Jorge Drexler o Antonio Vega, entre d'altres. I el temps, baixen una mica les temperatures, però no massa. Parlem avui de calor, xafogor intensa a tota la costa, bona mar. Demà dimecres seguirem amb sol, calor i també calor sufocant, com diem, a la línia de la costa. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
2: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: dry crying in the shower. It's really great.
1: Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
2: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.